0: agaixa fort, agaixa fort, agaixa fort manarà. Agaixa fort, agaixa fort, agaixa fort manarà.
1: Va que truant en agaixa